0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

Mai t'has preguntat, com és la teva veu quan respires? Com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat, com és la teva veu quan et diu, ho tornis a intentar.

0: one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey.
1: Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Lleó XIV va rebre ahir al vespre el primer bany de masses del seu viatge apostòlic a l'Estat en una trobada amb joves d'entre 14 i 20 anys a la plaça de Lima de Madrid. Més d'un mig milió de persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, l'han acompanyat en una vigília d'oració en què el pontífex ha animat els joves a ser generosos i a seguir el camí de l'Evangeli davant, ha assegurat, les pobreses materials i espirituals del nostre temps. Es preveu que diumenge la processó de Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. I aquesta passada nit, la circulació de trens a les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies a l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac i Santa Maria i Sabadell Sud. La circulació de trens a alta velocitat entre Girona i Barcelona, paral·lelament, també està interrompuda per l'avaria d'un tren ahir a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència que afectava un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria al pantògraf o a la catenària. Per ara hi ha servei alternatiu per carretera. I repassem el temps en un matí de nou de molt de sol. Revisem aquestes temperatures que s'esperen per avui amb Marc Aureguífer. Molt bon dia!
2: Molt bon dia. Iniciem aquesta darrera jornada de la setmana amb un ambient que es manté fresc a l'interior de Catalunya i unes nuvolades que sí que són una miqueta més espesses, sobretot a la Costa Daurada i també a les Terres de l'Ebre. Però el matí en conjunt serà molt assolellat amb el pas de molts núvols alts i prims. I a la tarda tornarem a tenir el creixement de moltes nuvolades al Pirineu i Prepirineu. I avui tindrem ruixats localitzats i ben poqueta cosa concentrats a la zona de la Cerdanya, l'Alt Ripollès i també l'Alta Garrotxa. En canvi, a la resta, la tarda es presenta d'allò més assolellada. I tot plegat amb unes temperatures que es mantindran per sobre dels 31-32 graus al Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, amb un ambient que serà, si fa o no fa, molt semblant al d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I parlem de manifestacions, ja que els sindicats de mestres preparen una gran manifestació a Barcelona el proper diumenge 14 de juny per exigir a la Generalitat un canvi en el model educatiu. També una altra manifestació que s'està gestant és la vaga general per l'habitatge del sindicat de llogateres. S'ha fet una macroenquesta i el 82% dels enquestats estarien secundant aquesta vaga. Hi ha en cultura més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: nits de merda. Deu ser aquesta hora al vespre, anem molt cansats.
1: Ara disparem per si de cas.
0: Som uns especialistes a

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Adrià Jurado. Els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst de 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. I aquesta passada nit la circulació de trens a les línies R4 i R7 arriba per una de les vies a l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. La circulació de trens d'alta velocitat també està interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera, entre Girona i Barcelona. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid. Per ara hi ha servei alternatiu per carretera. I el dia 10 de juny es va donar el tret de sortida a la 15a legislatura i als 2 primers anys que han estat marcats per l'habitatge i la falta de pressupostos. Precisament, la cambra preveu aprovar aquests primers comptes del govern de Salvador Illa al juliol, després del període més llarg, sense nous comptes. Precisament, aquestes dues fites que ha marcat l'habitatge i la falta de pressupostos pot ser una de les grans manifestacions de vaga general que poden haver a Catalunya i que s'estan gestant. Després d'una macroenquesta del sindicat de llogateres, un 82% dels encastats secundarien aquesta vaga per abaixar els lloguers. I l'altra vaga que s'està plantejant és la del sindicat de mestres, que prepararà una gran manifestació a Barcelona el proper diumenge 14 de juny per exigir un canvi a la Generalitat en el model educatiu. Precisament, també parlem de la visita del papa Lleó XIV, que aquests dies està a Madrid i l'han acompanyat més de 500.000 persones en el primer bany de massa, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Es preveu que avui encara assisteixi més gent a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Fibeles. En cultura, més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. The XX i Gorillaz aquesta nit passada han ofert dos concerts enèrgics i massius en la tercera de les jornades principals del festival al Parc del Fòrum. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Jurado. La circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ja al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia d'alta velocitat, evacuar els passatgers i oferir un servei alternatiu per carretera. Adif ha informat que un cop retirat el comboi i reparada la catenària, el servei ja es desenvolupa amb normalitat. Cap a 9:45 de la nit passada, Protecció Civil va informar que el centenar de passatgers que anaven al comboi aturat ja havien estat evacuats amb l'ajuda dels bombers. El tren afectat cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera. També aquesta passada nit, la circulació de trens a les línies R4 i R7 de Rodalies també ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies a l'altura de Cerdanyola del Vallès, després de l'atropellament mortal que ahir al vespre havia obligat a interrompre el servei entre les estacions de Montcada i Reixac Santa Maria. I la visita del papa Lleó XIV avui a Madrid es preveu que faci un rècord d'assistència a la missa i processó de Corpus Christi a la plaça de Cibeles. Precisament, riuades de fidels ja han omplert aquest diumenge l'entorn de la plaça hores abans de la missa. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. Precisament, dimarts també hi ha vaga de mestres. Des dels sindicats precisament han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí. Ja que a banda de la vaga de mestres i la visita del papa Lleó XIV, també hi ha les proves d'accés a la universitat. I començaran a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que s'han de desplaçar als centres d'avaluació. I el 14 de juny els sindicats de mestres també volen convocar una gran manifestació a Barcelona per exigir a la Generalitat un canvi en el model educatiu. I anem fins a Tarragona, al Camp de Mart, que serà l'escenari avui de la tercera edició consecutiva de la Festa Solidària Posa't la Gorra. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
2: L'accés a la festa es fa mitjançant la compra de la gorra solidària, que té un preu de 8 euros i que enguany ha estat dissenyada per l'il·lustrador i artista Joan Turu. El coordinador de la FANOCA Tarragona, Jordi Rodríguez, explica que un dels moments més emotius de la jornada és la lectura del manifest a càrrec d'una família vinculada a la FANOC, que servirà per donar visibilitat a la realitat que viuen els infants amb càncer i els seus entorns.
3: Puja una família, qui té el protagonisme aquell dia, qui volem que el tingui és la família, sí que és puja acompanyada de les autoritats que ens han recolzat durant tot aquest any, però qui parla és la família explicant la seva vivència d'haver tingut un fill o una filla amb càncer.
2: La gorra solidària es pot adquirir prèviament a la seu de l'entitat a Tarragona a través del web de l'associació o el mateix dia de la festa al Camp de Mart.
1: I més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
4: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
5: ¿Qué has encontrado?
6: Un lugar. He encontrado un lugar.
4: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
6: És maravilloso. ¿A que sí?
7: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
6: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
4: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
6: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
5: ¿Qué más?
8: ¡Yo tengo el poder!
4: El film He-Man i los Masters de l'Universo, explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
8: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
9: Ya no hay nada más que decir.

on amb el grat. On amb el grat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Jurado. Un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2 a Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme, i a conseqüència d'això, el motorista va morir, un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I parlem de la visita del papa Lleó XIV, que ara mateix està a la plaça Cibeles de Madrid, on es preveu que faci un rècord d'assistència durant la missa i processó de Corpus Christi en aquesta famosa plaça madrilenya. Recordem que el pontífex arribarà dimarts a Catalunya. I precisament seguim parlant del Corpus, ja que ens anem a la Garriga, on els carrers del centre d'aquesta població ja són cada cop més plens de flors amb motiu de la confecció de les catifes per celebrar aquesta festivitat. Precisament tenim en directe al company de Ràdio Sèrie.
2: Bon dia. Des de primera hora del matí, les principals artèries del centre del poble s'han omplert de grups de totes les edats que, plantilla en mà, han anat transformant l'asfalt en una catifa de flors. A hores d'ara, el flux de visitants va en creixement, una jornada que arriba després de 3 dies seguits d'activitats pels carrers de la Garriga, que va viure dijous l'inici amb el primer lluïment de Corpus a càrrec de les entitats de cultura popular, que va ser extraordinàriament dins de l'església a conseqüència de la pluja. Divendres, els carrers de la Garriga es van tornar a omplir amb el pas a carrers nocturn La Pallofa, i dissabte a la nit hi va haver moltíssimes activitats i, de fet, es va allargar la nit amb el concert de la Ludwig Band. A hores d'ara, les catifes del centre estan pràcticament enllestides a l'espera que a la tarda tingui lloc la processó d'un Corpus de la Garriga, que es torna a viure com la festa més especial del municipi.
1: Doncs moltes gràcies, Jordi, que passeu un molt bon Corpus. I parlem del secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha negat cap mena de contacte amb el PP per una moció de censura contra Pedro Sánchez. Turull ho ha assenyalat després que tot el que han dit sobre el partit de Puigdemont no entén aquesta proposta i encara menys que l'anunciïn pels mitjans sense abans parlar amb ells. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia. I en successos aquesta passada nit, la circulació de trens de les línies R4 i R7 de Rodalies ha quedat restablerta de manera alternativa per una de les vies de l'altura de Cerdanyola del Vallès després de l'atropellament mortal que ja el vespre havia obligat a interrompre el servei de les estacions de Montcada i Reixac, Santa Maria i Sabadell Sud. I parlem de l'última nit del Primera Sound, que ha plegat més de 200.000 persones en l'edició d'enguany. The XX i Gorillaz han estat els plats forts d'aquesta mateixa passada nit. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Jurado. El papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i, segons el govern espanyol, 1,1 milions, davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. Recordem que dimarts el pontífex arribarà a Catalunya. Precisament dimarts també hi ha vaga de mestres a banda també de les proves de la selectivitat. Precisament des dels sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat. I seguim amb una altra manifestació, en aquest cas per l'habitatge, que s'està gestant una vaga general convocada per el sindicat de llogateres, que ha fet una macroenquesta. 82% dels encastats estaria disposat a secundar aquesta vaga per abaixar el preu dels lloguers. Els que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I ens anem fins a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, on celebren la tradicional Fira d'Herbes Remeiart, que es fa avui al castell de Penyafort. Després de gairebé rebre 5.000 visitants l'any passat, es consolida com un dels esdeveniments de referència a tot Catalunya en la divulgació de coneixements sobre plantes medicinals i remeis naturals. Des de Canal Vinolèrdula, Raimon de Cara.
2: La fira reuneix a parades especialitzades, productors, artesania, entitats i professionals vinculats al món de les herbes remeieres i ofereix activitats durant tota la jornada fins a 8:45 del vespre. El recinte del castell de Penyafort acull també tallers, demostracions i activitats per tots els públics en un entorn patrimonial emblemàtic. La iniciativa compta amb la implicació del teixit associatiu, comercial i gastronòmic local i ve a continuar apostant per la divulgació del patrimoni natural i cultural vinculat a les plantes remeieres i als usos tradicionals del territori.
1: Ja en successos parlem del motorista que ha mort en un accident a la Nacional 2A a Martorell, a Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Per causes que encara s'estan investigant, va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. I tanquem amb cultura, on més de 200.000 persones han tornat al Primavera Sound en l'edició d'enguany, en un any on hi ha hagut menys participació que l'any passat degut a les pluges de dijous. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Continguts en xarxa.
3: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters del Universo.
4: ¿Qué has encontrado?
5: Un lugar. He encontrado un lugar.
3: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
5: És maravilloso. ¿A que sí?
6: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
5: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
3: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
5: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
4: ¿Qué más?
7: ¡Yo tengo el poder!
3: El film He-Man i los Masters de l'Universo, explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Jurado. El Papa Lleó XIV ha fet una crida avui diumenge a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. I ho ha advertit en la primera missa del seu viatge a l'estat espanyol, celebrada en un acte multitudinari a la plaça de la Cibeles de Madrid, que ha plegat, segons l'organització, 1.200.000 persones i, segons el govern espanyol, 1.100.000. Davant d'aquest públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques, com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital de l'estat espanyol. Precisament per aquesta visita del Papa, que també el dimarts vindrà a Catalunya, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticat les declaracions de fa uns dies de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, considerant-les gairebé ofensives, perquè i també ha criticat que l'arcabisbe vegi suficient que el Papa utilitzi el català en algunes paraules. A banda del debat sobre l'ús del català en la visita del Papa, recordem que el dimarts el pontífex arribarà a Catalunya coincidint amb la vaga de mestres i les proves d'accés a la universitat. Precisament des dels sindicats de mestres han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer els exàmens. 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu en la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons han confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir dissabte a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. I parlem en plana política a casa nostra, ja que en una entrevista a La Vanguardia el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, ho diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull espera per ara les explicacions de Pedro Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I parlem en plana de successos, ja que un motorista ha mort en un accident a la Nacional 2A al Martorell, al Baix Llobregat, aquesta passada matinada. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals han sigut motoristes. I parlem en plana cultural i ens n'anem fins al Vendrell, que viu avui la diada de les colles campiones del concurs de castells. Amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls, la colla joves dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. L'actuació ha començat a les 12 del migdia al carrer del Doctor Robert i es pot seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

on amb el gra. Malgrat.

0: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
2: El Pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça de la Cibeles en el marc del Corpus Christi.
0: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: I dimarts també és el torn d'aquesta visita del Papa a Barcelona, que també rep el Pontífex. I ho fan un dia marcat del calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
0: I parlem de política, ja que el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez.
2: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
0: Moment de repassar la previsió del temps. Per a les properes hores, Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més que de fet ens acompanyen en aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu que ens deixaran una tarda en aquest sector amb el cel molt més variable. De fet, apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
0: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 12, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I parlem d'esports, ja que el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar el Luka en Múrcia per 76-100.
2: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
2: El Pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles, com diem aquest matí, en el marc del Corpus Christi. Ens amplia aquesta informació Norma Lebrero.
4: Primer gran bany de masses del Papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu Papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, als principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: després d'encapçalar la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjar les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
0: I seguim amb el mateix tema i el periodista Vicenç Lozano, que és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, Ombres sota la cúpula.
2: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
6: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa Francesc. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera. D'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
0: I també s'ha referit a aquesta visita del papa al bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre el que suposarà la visita del papa Lleó XIV a Catalunya i en quins actes participarà la diòcesi.
2: Ens n'amplien, doncs, aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
7: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
8: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
7: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
0: El papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
2: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
9: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el centre històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
0: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
2: Un d'aquests espais serà la presó de Brianzú a Sant Esteve Sesrovires.
9: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
10: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
11: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas. Sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
9: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
12: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
9: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
13: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I en Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
9: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
0: I seguim encara amb la visita del Pontífex, perquè el projecte Gospel Sense Fronteres de Gospel Viu ha estat convidat a participar en la visita del Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona.
2: Aquesta actuació s'emmarca en la celebració del 20è aniversari del projecte que aplega les formacions de Gospel Viu Xoir, de Gospel Project de Granollers i el Heaven on Earth Gospel Xoir de Girona. Des de Ràdio Palafolls ens explica Melina Morilla.
14: Per aquesta ocasió s'ha realitzat una selecció de 32 veus dels tres cors. La seva intervenció a l'estadi inclourà la interpretació de dos temes propis, de caràcter dinàmic i potent, a més d'un dels moments més destacats de l'actuació, i és que el grup acompanyarà l'artista Álvaro Soler en la interpretació del seu conegut èxit Bajo el mismo sol. En aquest sentit, Moisés Sala, director de la formació, ha destacat que estan molt contents i satisfets d'haver estat cridats per participar en aquesta celebració.
15: La veritat és que estem molt emocionats, estem molt contents, i cantarem dos temes i a més acompanyarem a Álvaro Soler. Són aquelles coses que et passen un cop a la vida, estem molt emocionats.
14: L'actuació de la formació està prevista per un quart de set de la tarda, just després de l'himne creat expressament per l'esdeveniment. Aquesta participació suposa una fita històrica per la trajectòria del projecte Gospel Sense Fronteres, que des dels seus inicis l'any 2006 ha portat aquest gènere arreu del món.
0: I dimarts no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, aquest dimarts serà un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i també dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
2: Aquest escenari coincideix, com diem, amb l'inici de l'ESPAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també de dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
0: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona, sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
2: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir així el volum de desplaçaments.
0: I parlem en plana política, precisament en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, assegura Turull, ja haurien contactat amb ells.
16: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental, ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
2: Turull espera més les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions.
0: I seguim encara en plana política. En aquest cas parlem dels pressupostos de la Generalitat pel 2026, que continuen la seva tramitació parlamentària.
2: En aquest aspecte, els comuns no tanquen la porta, dona suport als comptes del 27, que podrien ser els últims de la legislatura, això sí, condicionant qualsevol acord futur al compliment dels compromisos ja pactats amb el govern. Ho explica la portaveu adjunta de la formació, Susana Segovia, en una entrevista al programa Ciutadella.
17: Els pressupostos que estem aprovant avui són pel 2026, i això és els pressupostos que estem votant avui i que votarem al començament de juliol la seva aprovació definitiva. Però és cert que portem 2 anys i mig, que ha costat molt arribar en aquests pressupostos, no? Ja portem 2 anys de legislatura i són els primers que es poden aprovar. Amb el govern tenim a vegades un problema, els grups que intentem arribar a acords amb ells, i és l'acompliment dels acords. Perquè és veritat que hem arribat a acords molt importants i molt potents, que nosaltres defensem molt per donar suport a aquests pressupostos, però que una de les qüestions que nosaltres posarem sobre la taula és el seguiment i l'acompliment d'aquests acords. Per tant, que puguin haver-hi nous pressupostos també depèn de la capacitat que tingui el govern de complir els acords que estan previstos pels pressupostos d'aquest any. El que nosaltres diem sempre és no m'asseuré a negociar uns nous pressupostos si no compleixes els acords que ja tinc amb tu. Acords d'investidura i acords de pressupostos.
2: Aquest dijous passat, el ple del Parlament va rebutjar les esmenes a la totalitat i va permetre que el projecte de llei de pressupostos d'aquest 2026 continués la seva tramitació. Podrien aprovar-se definitivament, doncs, el pròxim 2 de juliol.
0: I parlem de successos, ja que un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
2: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit per causes que encara s'estan investigant. Hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va perdre la vida. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
0: I un últim apunt, ja que la circulació en alta velocitat entre Barcelona, Sants i Girona i Figueres-Vilafant s'ha reprès aquest matí després que ahir al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués un servei alternatiu per carretera. I obrim plana cultural amb la Patum. Avui diumenge és la Patum de Lluïment i ha tornat a omplir la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus. És una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les comparses a plena llum del dia i en un ambient més contemplatiu que el de les nits.
2: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ho ha resumit parlant d'una barreja de felicitat per la Patum viscuda i de tristesa perquè ja només queden uns últims salts.
0: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament anem a la Garriga, on viu un diumenge, marcat per aquestes catifes de flors.
2: Els carrers del municipi del Vallès Oriental compten amb gairebé una trentena de creacions amb elements vegetals i clavells, 3 altars, a la font de l'Ou Convalla i el mural floral del barri de Dalt. Des de Ràdio Silenci, Marçal Aragai.
18: L'activitat ha començat a primera hora del matí i a hores d'ara ja estan enllestides les 30 catifes de flors dels carrers de la Garriga que han confeccionat els veïns, entitats i visitants que surten als carrers cada any. Una diada marcada també per l'activitat de les entitats de cultura popular a la tarda, amb tradicions com el Ball de Cintes. Josep Gavarró, membre de l'Associació Cultural Corpus la Garriga, destaca que s'ha de començar la confecció ben d'hora i celebra que hi ha prou clavell.
19: A les 7 del matí comencem. I acabem, no sé, allà a les 12, més o menys, quarts d'una. En principi és així, cada any ho fem així, i cada any funciona. El disseny l'he fet jo, com cada any, sí, i de moment funciona, de moment tenim molt clavell.
18: La Diada de Corpus a la Garriga finalitzarà el vespre, després de l'ofici solemne amb la processó per damunt les catifes de flors formada per la comitiva festiva i religiosa de la festa.
0: I més festes per Corpus. Anem a Sallent, que continua la festa de les enramades.
2: Després d'un dijous passat per aigua, aquesta celebració tradicional arriba al seu punt final. Durant tot el cap de setmana, milers de persones han gaudit dels carrers guarnits que van des d'una representació del menjador de Harry Potter a una reproducció de la ciutat de Las Vegas. Des de Ràdio Sallent, Ona Pardo.
20: Les enramades van arrencar oficialment dijous, però ha estat durant el cap de setmana quan els carrers han començat a omplir-se de veritat. De fet, aquest matí hi ha hagut especialment vida al poble amb un dels plats forts de les enramades, el seguici festiu. Centenars de veïns i visitants han omplert de gom a gom el nucli antic per veure ballar els gegants, els bastoners i l'esbart. L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, insistia en l'orgull de veure el poble bolcat al carrer.
21: Té aquesta dinàmica comunitària i aquest any a mi m'agrada destacar que en més d'un carrer he vist gent nova que ha vingut a viure el poble el darrer any, s'ha acostat a col·laborar amb alguns carrers per fer enramades, no? I això és molt bonic. En un món que cada cop caminem més cap a l'individualisme, no? Que justament són espais que ens separen, les enramades van al revés, no? Que són espais que ens uneixen.
20: Aquest any són 18 els carrers engalanats i amb força participació dels més petits del poble, que amb les escoles i instituts un any més s'han engrescat a decorar alguna zona. Avui la festa continua al vespre amb la tradicional serenata dels embotits i el dia s'acabarà amb una cantada d'havaneres i concert de les brindis. Demà els veïns començaran a desenramar els carrers després del tradicional sopar d'enramadors.
0: I sortim de la tradició a parlar més de la cultura pop moderna, ja que els amants dels còmics, els videojocs i les cartes col·leccionables tenen aquest cap de setmana una cita marcada al calendari.
2: I és que la ciutat de Vic ha acollit una nova edició del Vic Freak, una trobada que ja s'ha convertit en tot un referent per al públic friki de la comarca. Des del 9FM ens ho explica Núria Pereira.
22: Vic ha acollit aquest cap de setmana una nova edició del Vic Freak, una cita dedicada al món del còmic, als videojocs i les cartes col·leccionables que continuen guanyant seguidors. Des de l'organització, el director de continguts, Ivan Carrasco, assegura que el certamen ja s'ha consolidat com una data destacada a la ciutat.
23: De ser un esdeveniment sense que ningú el conegués, ara creiem que ja és tot un èxit i que ja és una data concreta per la ciutat.
22: Carrasco atribueix bona part de l'èxit al fet que l'esdeveniment està impulsat per persones que formen part del mateix col·lectiu al qual s'adrecen.
23: És un esdeveniment de friquis, fet per friquis i per friquis.
22: A més de les activitats, el certamen també dona espai a artistes i expositors, entre ells la Jimena, que aquest cap de setmana ha ofert cartes col·leccionables de diferents universos.
24: Tengo tanta variedad que un poco de todo. Claro, siempre Pokémon es lo primero que llama la atención. Mucho Magic también ha llamado la atención porque tengo unas cosas del 94, o sea, bastante retro, y sí, pero principalmente Pokémon.
22: La parada ha atret tant infants com a col·leccionistes en una jornada marcada per la bona resposta del públic.
0: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: El Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia ha aconseguit els 2 punts que li han permès impulsar-se a l'UQAM en els quarts de final del play-off de l'ACB.
2: Els de Xavi Pasqual, amb 2 victòries com a visitants, van segellar el pas, doncs, a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife, botxí del favorit, el Real Madrid, i que tanca d'aquesta manera una temporada en blanc, tant en futbol com en bàsquet.
0: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
2: Els verd i negres estan obligats a guanyar si no volen acabar avui la temporada. Ens porta la prèvia d'aquest partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
25: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Bues Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona amb un gran Cameron Hahn, el nord-americà. Voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Bues Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kuruks i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
0: I anem a segona federació de futbol, ja que a 6:15 de la tarda Badalona i Cornellà disputen el partit de tornada de la final catalana per l'ascens, amb el 4-1 favorable de l'anada pel Cornellà.
2: El Badalona, doncs, necessita una victòria èpica per continuar viu. L'equip badaloní espera comptar amb el suport de la seva afició en una data marcada a la història del club. Ens porta la prèvia del partit des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badaloní Miquel Azparren confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
4: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
3: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a 6:15 de la tarda.
0: I en altres eliminatòries, el Sabadell ja va passar la seva, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada, el Reial Madrid-Castilla guanyant 3-0.
2: Ara, com diem, esperen rival per a la següent eliminatòria, que serà el guanyador del Zamora-Villarreal B.
0: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir el camí del Sabadell.
2: Els escapulats

0: millor de 3 partits.
1: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de la semifinal al Palau Blaugrana. Recordem que en la ronda anterior havien eliminat el Valdepeñas per la via ràpida i ara estan a un sol partit de plantar-se a la final.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Eduard París i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.

0: de 3, us parla Adrià Jurado.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Madrid ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del Papa Lleó XIV.
2: El pontífex ha oficiat una missa davant més d'un milió de persones a la plaça Cibeles en el marc del Corpus Christi.
0: Repassem les altres notícies de la jornada d'Eduard París. Bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Dimarts serà el torn de la visita del Papa a Barcelona. I ho fa en un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents, que tenen jornada de vaga.
2: Les autoritats de la capital catalana han preparat un ampli dispositiu de mobilitat mentre el govern recomana reduir els desplaçaments sempre que sigui possible.
0: En plana política, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP del govern de Pedro Sánchez.

0: Rull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció.
1: Moment de repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest diumenge amb un ambient fresc a bona part del territori català i unes nuvolades que eren una miqueta més espesses, més compactes, sobretot a punts de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre. Però el matí, com diem, ha estat molt estable, molt més assolellat i cada vegada més hem tingut l'arribada de núvols alts i prims, que de fet ens acompanyen aquestes hores amb el creixement de les nuvolades del Pirineu i Prepirineu que ens deixaran una tarda en aquests apareixeran ruixats sobretot a l'Alt Ripollès, a la Cerdanya, que en moments puntuals ho faran amb intensitat. Amb unes temperatures que aquestes hores del migdia es mantenen molt semblants a les d'ahir dissabte, tornarem a superar aquesta barrera dels 31 graus a punts del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. I la tarda, com diem, es presenta molt més tranquil·la a la resta del territori català, amb un ambient que cada vegada serà molt més assolellat, sobretot a comarques de Lleida, Tarragona i de Barcelona. Ho anirem seguint, que vagi molt bé.
1: I en successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2, a Martorell, al Baix Llobregat.
0: Amb aquesta víctima, ja són 54 les persones que han perdut la vida en guanyar les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
1: I en esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals al play-off de la Lliga ACB després de guanyar l'UQ en Múrcia per 76-100.
0: Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid.
1: I avui és torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia.
0: En cas de victòria, els badalonins s'enfrontarien al València Bàsquet a les semifinals.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Anem a Madrid, que ha acollit aquest matí l'acte més multitudinari i obert al públic de la visita del papa Lleó XIV.
0: El pontífex ha oficiat una missa a la plaça Cibeles aquest matí en motiu del Corpus Christi. Ens n'amplia aquesta informació Norma Lebrero.
3: Primer gran bany de masses del papa pels carrers de Madrid. Lleó XIV ha recorregut a primera hora del matí amb el seu papa mòbil, cobert al sostre, però obert pels laterals, els principals carrers de la capital espanyola fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus després de signar el llibre d'honor de la ciutat. Ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
4: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors fetes amb els colors de la bandera vaticana. Aquesta tarda el pontífex farà una trobada amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí i a la tarda un discurs a l'estadi Movistar Arena.
1: I el periodista Vicenç Lozano és un expert vaticanista i ha escrit diversos llibres sobre l'entrellat de la Santa Seu. L'últim és Lleó XIV, ombres sota la cúpula.
0: Lozano assegura que el papa utilitza un llenguatge de diplomàcia, però els seus missatges van més enllà del que sembla a primera vista i que s'hi poden trobar referències a qüestions clarament socials i també polítiques.
5: És un papa, vull dir, que potser té un tarannà que sembla, vull dir, tradicionalista, ho és en alguns aspectes, però és profundament reformista i continuista del llegat del papa Francesc. És un personatge molt més discret, un personatge que no dona grans titulars als mitjans de comunicació, però que diu el que s'ha de dir, diu pràcticament el mateix que deia, doncs, el papa argentí, però ho fa d'una altra manera, d'una manera més diplomàtica, més, diguéssim, implorant, òbviament, pel diàleg, implorant per la pau i posant la pobresa en el centre de l'Església Catòlica.
1: I també ha parlat el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, que parla sobre sobre aquesta visita del Papa Lleó XIV i en quins actes participarà la diòcesi.
0: Ens amplien aquesta informació des de Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
6: El bisbat de Terrassa espera amb il·lusió l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Diversos membres de la diòcesi, així com mossens, parròquies, comunitats religioses i col·legis, participaran als actes previstos a Barcelona i a Montserrat. La visita del Papa serà històrica, com ho van ser en el seu moment les de Benet XVI, també a la Sagrada Família, i Joan Pau II, l'any 1982. Escoltem el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau.
7: I què n'esperem? Doncs això, reanimar-nos en la nostra fe, consolidar-nos en la nostra esperança autèntica. Tenim l'esperança posada en Déu i de vegades necessitem això, una empenta, una mica d'ànim per tirar endavant enmig de la lluita de cada dia.
6: Sobre l'ús del català, el bisbe de Terrassa no creu que sigui un problema. Considera que el Papa tindrà suficient sensibilitat per incorporar-lo al seu discurs, juntament amb el castellà i amb l'idioma oficial de l'Església, el llatí.
1: I el Papa tot just està a l'Equador de la seva estada a Madrid. I no serà fins dimarts que arribarà a Barcelona, però a falta de dos dies s'estan accelerant els detalls del dispositiu que posarà a prova la logística a l'àrea metropolitana de Barcelona i especialment a la ciutat.
0: Ens n'amplia aquesta informació Carme de Fez.
8: Barcelona ja està començant a notar les primeres afectacions a la mobilitat amb motiu de la visita del Papa a Catalunya. Tot i que els principals talls de trànsit s'activaran a partir de dilluns, ja es preveuen preparatius, presència policial reforçada i restriccions puntuals. Com dèiem, les principals mesures entraran en vigor dilluns, amb els talls de circulació i limitacions d'accés a zones com Montjuïc i el Centre Històric de Barcelona. Les autoritats recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i utilitzar el transport públic, que es reforçarà durant aquests dies. Protecció Civil també va recomanar ahir que tothom que pugui teletreballi per evitar desplaçaments. I als estudiants que hauran de passar les proves d'accés a la universitat dimarts, se'ls demana que surtin amb prou antelació per assistir als centres assignats, perquè a més coincidirà amb una nova vaga de mestres.
1: A banda de Montserrat i la Basílica de la Sagrada Família, el Papa dedicarà part del seu temps a Catalunya a trobar-se amb els més desafavorits.
0: I un d'aquests espais serà la presó de Brians 1 a Sant Esteve Sesrovires.
8: La visita de Lleó XIV a Brians serà la primera que un papa fa a un centre penitenciari a Catalunya i a la resta de l'Estat. Se centrarà sobretot en el mòdul femení amb internes que han estat escollides per compartir el seu testimoni. Entre elles hi ha la Montserrat i l'Elisabet.
9: Estoy nerviosilla, normal, porque esto pasa una vez en la vida y me ha tocado y estoy súper contenta y orgullosa. Porque es más fácil que te toque la lotería a que puedas hablar con el padre. Bueno, pues no me lo esperaba y como tal pues estoy contenta y muy agradecida.
10: Muy orgullosa de que pare en prisión, ¿por qué no? Es una oportunidad para todas, sí, un poco emocionada. Me queda muy poquita condena por eso. Espero no volver más, pero me voy a ir con la emoción y la capacidad de haberme elegido y poder conocer al Papa.
8: Per al propi capellà de la presó, Jesús Bel, la visita ha estat una sorpresa.
11: Primero no nos lo creíamos, pero cuando ya supimos que era una noticia cierta, un interno se me acercó emocionado, ¿verdad? Y me dijo que, dice, el Papa ha pensado en nosotros, nos ha tenido en cuenta, nos tiene en su corazón.
8: Diverses parròquies catalanes participaran en la visita, però altres, davant la incertesa de si tindrien prou entrades, han preferit viatjar a Madrid. És el cas de l'Església de la Mare de Déu de la Llum de l'Hospitalet. Iñaki Marro n'és l'administrador.
12: La idea del viatge sorgeix de la dificultat que teníem inicial de poder veure el Papa. Sabíem que el Papa venia a Espanya, venia a Madrid i a Barcelona, però no sabíem com funcionaria tot el tema de les entrades. Inicialment ens havien donat 50 entrades per l'Estadi Olímpic, 6 per la Sagrada Família, i clar, en una parròquia amb tantíssima gent, la gent estava molt frustrada. I a Madrid em van dir, si tu formes un grup, per exemple, 200 persones, et podem ajudar. Això s'ha organitzat tot en dues setmanes vistes. Dic, bueno, doncs anem a Madrid.
8: Aquest mateix diumenge s'aniran instal·lant les pantalles per veure la parada del Papa en un altre punt sensible del viatge, la parròquia de Sant Agustí, coneguda pel suport a col·lectius en situació de vulnerabilitat a Ciutat Vella i al barri del Raval.
1: I dimarts, com us informàvem, no només hi ha la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, serà també un dia marcat al calendari de milers d'estudiants que comencen les proves d'accés a la universitat i dels docents que tenen jornada de vaga després de rebutjar el preacord amb el govern.
0: Aquest escenari coincideix amb l'inici, com diem, de les PAU. Per això els sindicats USTEC, CGT, CNT, Coordinadora Obrera Social i la Intersindical han acordat començar les mobilitzacions també durant la jornada aquest dimarts a partir de les 9 del matí per no perjudicar els desplaçaments de l'alumnat que ha d'arribar als exàmens.
1: Davant d'aquesta previsió d'afectacions importants, el govern de la Generalitat recomana fer teletreball dimarts i dimecres a les persones que visquin o treballin a les comarques de Barcelona sempre que les característiques del lloc de feina ho permetin.
0: Aquesta mesura no és obligatòria, però Protecció Civil i el Departament d'Empresa i Treball la defensen per reduir el volum dels desplaçaments.
1: I parlem de política, ja que en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, diu Turull, ja haurien contactat amb ells.
13: Escolti, si tenen algú seriós, de veritat, si s'ho creuen de veritat, i de veritat no ho fan per quedar bé, sinó que volen els nostres vots, vingui i ens ho explica. Jo la pregunta és dir, de veritat, aquests senyors, lo de la moció de censura instrumental... Ho diuen en sèrio o no? Perquè ho estan gestionant d'una manera que no sembla pas que la vulguin. El camí ideal, insisteixo, però, seria això, que Pedro Sánchez acabés com un demòcrata i convoqués ja les eleccions i no que això fos aquesta legislatura zombi o que vingués per moció de censura.
0: Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria de comicis.
1: I en plana de successos, un motorista va morir ahir dissabte al vespre en un xoc amb un turisme a la Nacional 2A, a Martorell, al Baix Llobregat.
0: L'avís de l'accident es va rebre prop de les 9 de la nit i per causes que encara s'estan investigant hi va haver una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme. A conseqüència d'això, el motorista va perdre la vida. Es tracta d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
1: Ja en una punta en salut, parlem dels 5 catalans que van estar al vaixell Ondius, ja que han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per acabar de continuar l'aïllament de la seva quarantena. I obrim bloc local anant fins a Girona, que ha acollit avui diumenge una nova edició dels Premis Literaris del barri de Sant Narcís.
0: La jornada organitzada per l'Associació de Veïns del Barri busca promoure la cultura, l'hàbit d'escriure, així com el de llegir, i donar oportunitats al talent local. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
14: Els Premis Literaris del barri de Sant Narcís han estat un any més una de les activitats destacades de la Festa Major del barri gironí. En l'edició d'enguany s'han estrenat noves categories, s'ha rendit homenatge a Clementina Arderiu, ja que aquest 2026 ha fet 50 anys de la mort de la poetessa catalana, i també a Iris Martí, qui era veïna del barri. Així ens ho explica Jordi García Torruella, president de l'Ateneu Sant Narcisenc.
15: És una entrega de premis que va començar amb l'entrega del Premi de Narrativa, però que mica en mica hem anat ampliant, per dir alguna manera. Tenim el Premi de Narrativa Lluís Gil, però també tenim el Premi de Poesia, tenim el Premi d'Infantil, tenim el Premi, aquest any hem començat amb el Premi de Cançó, i a la vegada ens feia especial il·lusió donar aquest premi per primera vegada en homenatge a l'Iris Martí, veïna del barri, i a la vegada també farem un petit homenatge a Clementina Arderiu en els 50 anys de la seva mort. Amb moltes ganes d'aquests premis literaris, amb molta força, amb molta empenta, per continuar doncs fomentant la cultura en els barris, a la ciutat, i fomentant les lletres catalanes.
14: A banda, també hi ha col·laborat el Cor de Gospel Girona, que ha ofert a tots els assistents una petita demostració del gran repertori que ofereixen. Amb tot això es tanca el capítol d'aquest 2026 i es comença a afrontar la 22a en edició, la del 2027, amb la mateixa il·lusió de sempre.
1: I seguim en plan local, però en aquest cas amb consciència ambiental. I és que aquesta també s'educa. I anem a Terrassa, al Parc de Vallparadís, que ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient, una edició que ha posat el focus en el paper de l'educació per avançar cap a una ciutat més sostenible.
0: Amb activitats per a tota la família i la participació destacada dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents, la jornada ha combinat sensibilització, joc i compromís amb la preservació de l'entorn. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
16: El Parc de Vallparadís ha acollit l'acte central de la 35a Setmana del Medi Ambient de Terrassa. Una edició que, sota el lema Eduquem Consciències Creant Camí, ha situat l'educació com a eix vertebrador, evidenciant el creixent compromís de la ciutadania amb la preservació de l'entorn.
17: I aquest any hem vist que en realitat tots els temes ambientals sempre requereixen una part educativa, una part ambiental, una part que els nens, les nenes, les famílies, no? tota la ciutat al final acabi entenent. I l'única manera és a través de l'educació. I per això creiem que era molt important fer-ho a través de l'educació ambiental.
16: Una de les principals novetats ha estat la implicació dels joves del Consell Municipal d'Infants i Adolescents de la ciutat, que han dinamitzat diverses propostes. Moltes famílies han participat en aquestes activitats lúdiques on els més petits també han pogut gaudir de jocs infantils, tot pensat per fomentar la sensibilització i els valors ecològics. La Setmana del Medi Ambient tanca l'edició recordant que el camí cap a una ciutat més verda comença per la conscienciació col·lectiva.
1: I encara en medi ambient, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua i la Plataforma en Defensa de l'Ebre implica factories com la que es projecta a Móra la Nova.
0: L'alerta s'ha llançat a Tortosa durant l'assemblea anual de la Fundació celebrada precisament per a commemorar el 25è aniversari de la plataforma amb una taula rodona conjunta des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
18: La Fundació Nova Cultura de l'Aigua alerta que el desplegament accelerat de gigafactories com la projectada a Móra la Nova pot posar en risc l'abastiment humà en zones seques. L'entitat ha expressat la seva preocupació davant la falta de regulació estatal i l'impacte hídric i energètic durant la seva assemblea anual celebrada a Tortosa. La cita ha servit per commemorar el 25è aniversari de la Plataforma en Defensa de l'Ebre per abordar les lluites compartides i els reptes de futur. Escoltem Susana Bellà, membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que recorda quan el front científic i el social es van unir contra el trasbassament.
19: 25 anys després d'aquelles mobilitzacions, avui tenim la Fundació aquí d'una manera per a reforçar-nos també uns als altres, fer un balanç una mica del camí recorregut, no només a nivell de Terres de l'Ebre i les lluites de la plataforma, sinó també de tota la resta de lluites que hi ha entorn a l'aigua, a la resta de rius de l'estat espanyol i de Catalunya.
18: Les entitats també han fet una crida a la societat civil per mobilitzar-se de cara a la consulta pública del nou Pla Hidrològic de l'Ebre que s'obrirà a finals d'any.
1: I obrim bloc cultural parlant de la Patum. La Patum de Lluïment ha tornat a omplir aquest diumenge a la plaça de Sant Pere de Berga en el darrer acte diurn de les festes de Corpus, que és una de les cites més solemnes i familiars de la Patum, amb els salts de les compartes a plena llum del dia.
0: La jornada s'ha viscut amb satisfacció pel bon desenvolupament de la festa, però també amb certa melancolia perquè el Corpus berguedà ja entra a la seva recta final.
1: A banda de la Patum, Corpus és una festivitat que es celebra per tot el territori, sovint ple de flors. Precisament a Caldes de Montbui s'ha tornat a omplir de color amb el Caldes Flor, que enguany celebra el 30è aniversari.
0: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha visitat la vila tant per aquesta festivitat com pel valor patrimonial del municipi del Vallès Oriental. Des de Radio Caldes, Aleix Marí.
20: Avui se celebra la 30a edició del Caldes Flor, el Festival de Catifes Florals Calderí, que commemora l'aniversari amb 250 voluntaris, 24 entitats participants i una mà de coincidències. Enguany, la fita de la festivitat convergeix amb la celebració de l'any Gaudí i amb el reconeixement imminent de la UNESCO de l'art efímer com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Per tot això, i per posar en valor el llegat cultural de Caldes, la consellera de la Cultura, Sònia Hernández, ha assistit al poble per la jornada catifaire, ha signat el llibre d'honor i ha posat en valor l'aposta pel patrimoni de la vila calderí.
21: És un dia molt important per Caldes de Montbui. És un municipi que conec una mica perquè, com que té tant de patrimoni i tanta cultura, doncs és un municipi que he tingut ocasió de visitar en altres etapes professionals i compartim valors, compartim estratègia amb l'Ajuntament i això és molt important. Agraeixo molt aquesta priorització que Caldes fa de la cultura.
20: L'acte d'avui s'ha aprofitat també per anunciar un pla director de col·laboració de l'Ajuntament amb la Generalitat per restaurar les termes romanes de Caldes.
1: I anem a Cardedeu, que després de 12 anys el municipi del Vallès Oriental torna a elaborar catifes de Corpus als carrers.
0: Des de Ràdio Cardedeu ens ho explica Aina Barbany.
22: Els carrers de Cardedeu s'han omplert aquest cap de setmana de flors, colors i creativitat amb l'elaboració de les primeres catifes de Corpus 12 anys després que es deixessin de fer. Veïns i veïnes de totes les edats han participat en aquesta iniciativa col·lectiva que recupera una de les tradicions més emblemàtiques de la cultura popular catalana. Així ho expliquen des de l'organització.
23: Celebrem el Corpus perquè és una tradició molt participativa. S'ajuntem aquí molta gent a la plaça a fer una catifa floral i la veritat que és un matí també, a part de trobada, doncs, per aconseguir que no es perdi la tradició de les catifes del Corpus.
22: Els participants han treballat conjuntament per donar forma a les catifes, convertint l'espai públic en un punt de trobada i col·laboració. Més enllà del seu vessant artístic, la iniciativa ha servit per donar a conèixer una tradició present en nombrosos municipis catalans i per reforçar els vincles comunitaris.
1: I parlem de castells, ja que el Vendrell ha viscut aquest diumenge la diada de colles campiones del concurs de castells, amb la participació dels castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i els nens del Vendrell. Destaquem de la colla vella el 5 de 9 amb folre carregat, el primer gamma extra de la temporada, i també un pilar de 7 amb folre. Els verds han fet un 4 de 9 amb folre i agulla, i un 4 de 9 amb folre i un pilar de 8 amb folre i manilles. I dels nens del Vendrell, el carro gros, una torre de 7 carregada i el 5 de 7. També ahir els capgrossos de Mataró tornaven a carregar castells de nou i ho han aconseguit amb un 3 de 9 en folre en la diada del 30è aniversari de la colla, però la construcció no l'han pogut descarregar.
0: Una cita que va comptar amb la participació dels Marrecs de Sal i els Xiquets de Reus. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
2: Els capgrossos de Mataró han carregat el seu primer castell de nou de la temporada. Ho han fet amb un 3 de 9 en folre en la primera ronda de la diada del 30è aniversari de la colla, celebrada aquest dissabte a la plaça de Santa Maria. La construcció, però, ha acabat fent llenya durant la descarregada. La caiguda trenca una ratxa de regularitat dels mataronins. Fins aquest dissabte, els capgrossos acumulaven 73 tresos de nou en folre descarregats consecutivament, sense cap caiguda d'aquest castell des de Sant Joan de 2016. L'ensopegada ha condicionat la resta de l'actuació. En segona ronda, la colla ha desmuntat un 4 de 8, que ha pogut completar en tercera ronda. Finalment, ha tancat les rondes de castells amb un 7 de 7. Àlex Dorda és el cap de colla de capgrossos.
3: Els assajos d'aquestes últimes setmanes havien anat espectaculars en tots els sentits, amb totes les estructures, i és el que passa quan jugues a castells grans, a castells de nou, saps que el risc és una mica més elevat.
2: A la diada també hi han participat els Marrecs de Sal, que han descarregat el 4 de 8, el 3 de 8 i la torre de 7, i els Xiquets de Reus, amb una torre de 7, un 5 de 7 i un 4 de 7.
1: Les 2:53, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Parlem del Barça de bàsquet al Palau Municipal d'Esports de Múrcia, que ha aconseguit els dos punts que li han permès imposar-se a l'UCAM Múrcia en els quarts de play-off de l'ACB.
0: Els de Xavi Pasqual, amb dues victòries com a visitants, van segellar el pas a les semifinals, on es veuran les cares amb el sorprenent Tenerife Botxí del favorit, el Real Madrid, i que, per tant, tanca la temporada tant en futbol com en bàsquet en blanc.
1: I per l'altra banda de l'eliminatòria, el Joventut se la juga al tot o res a la pista del Baskonia.
0: Els vertinegres estan obligats a guanyar si no volen veure la temporada tancada. Ens porten la prèvia del partit des de Radio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
5: Win or go home, el que és el mateix guanyar o marxar de vacances. Això és el que té la penya aquesta tarda a la pista del Baskonia, el Buesa Arena, un partit que val una semifinal i el guanyador tindrà el passi, on jugarà contra València Bàsquet. Els de Dani Miret arriben a la cita amb la moral ben alta després d'aconseguir l'empat a 1 a la sèrie el divendres a l'Olímpic de Badalona, amb un gran Cameron Hunt. El nord-americà voldrà continuar en el bon moment de forma. 6 triples va anotar contra un Luabo Cabarrot que va estar, en canvi, molt més apagat. El Baskonia s'aferrarà al factor Buesa Arena. S'espera un ple absolut amb més de 12.000 persones que estan disposades a animar el seu equip. Un Baskonia d'equip de Galbiati que arribarà calent després de la patacada de Kurucs i la falta antiesportiva que va donar molta polèmica en el segon partit a Badalona. No hi serà Antetòmits, encara de baixa, recuperant-se d'unes molèsties i una lesió als isquiotibials.
1: I parlem de futbol. En primera federació, el Sabadell passa a l'eliminatòria, i és que els arlequinats van capgirar el 2-0 de l'anada al Real Madrid-Castilla, guanyant 3-0.
0: Ara esperen rival per disputar aquesta eliminatòria final d'ascens a la segona divisió. El seu rival, precisament, probablement seria el Villarreal B, que té dos gols d'avantatge sobre el Zamora en una altra de les eliminatòries de semifinals.
1: I l'Europa, per la seva banda, busca seguir aquest camí del Sabadell.
0: Els escapulats juguen avui a partir d'un 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna. Després de l'empat a 1 de l'anada, en cas de classificar-se, els escapulats disputarien la final davant la Ponferradina.
1: I anem a parlar de futbol sala, ja que el Barça guanya per 4-3 a l'Inter Movistar en les semifinals que es disputen el millor de 3 partits.
0: Els culers van haver de patir per tombar l'equip madrileny en aquest primer partit de les semifinals de la Lliga al Palau Blaugrana. Recordem que ja van eliminar el Valdepeñas als quarts per la via ràpida per 2-0 i ara estan a només un partit de la final. Parlem ara també de hoquei patins, perquè fa escassos minuts han acabat els dos quarts partits de les semifinals. Per una banda, ja tenim un equip classificat, que és el Liceo de la Corunya, que s'ha desfet per 3-4 del Calafell en el quart partit, i d'aquesta manera signa el pas a la final, i on sí que haurà cinquè partit serà en l'altra semifinal entre l'Igualada i el Barça, ja que els igualadins s'han imposat a les Comes per 2-1.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. L'acte a la plaça Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones, 1,1 milions, segons el govern espanyol. Davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, Lleó XIV ha demanat alimentar la fe i la religiositat per no caure en la temptació de confiar en altres ídols. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. I en plana política, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I aquí a casa nostra també els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general. I en plana de successos, un motorista va morir en un accident a la Nacional 2 a Martorell, al Vallès. Els llocs que encara s'estan investigant, hi ha una col·lisió lateral per fregament entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència d'això el motorista va morir. Es tractava d'un home de 49 anys i veí de Martorell. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes. I d'altra banda, una trentena de submarinistes voluntaris han participat aquest matí en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar precisament sobre l'impacte d'aquest residu, que és molt difícil de reciclar. I en els esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQ amb Múrcia ahir per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran al Tenerife, que va trencar tots els pronòstics eliminant el Real Madrid. Avui tor també pel Joventut, que juga la classificació per aquestes semifinals a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves.

quan t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicava

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones. Davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, Lleó XIV ha demanat alimentar la fe i la religiositat per no caure en la temptació de confiar en altres ídols. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. I en plana política, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons diu Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I més política, perquè Jordi Martí Galbis ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així, doncs, en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Recordem que Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any vinent. I marxem ara fins a Valls, que torna a celebrar aquest cap de setmana la festivitat del Corpus Christi. La festivitat va comptar ahir a la tarda amb el tomb de vigília dels gegants i nans de la ciutat, i avui serà el torn de l'Eucaristia i la processó. Des de Radio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: A 6:45 de la tarda se celebrarà l'Eucaristia i en acabar sortirà la professó cap al santuari del Lledó. Hi participaran els nans, els gegants i l'àliga de la ciutat, que enguany estrenarà la seva imatge barroca. Els campaners de Valls també tindran un paper destacat amb tocs manuals de campanes i una pluja de pètals al pas de la professó per l'església de Sant Antoni. D'altra banda, durant tot el matí, diverses entitats han confeccionat les tradicionals catifes florals per diferents carrers i places per on transcorrerà la processó.
1: I en els esports, el Barça de bàsquet jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQ amb Múrcia per 76-100. Avui torn pel Joventut, que a les 7 de la tarda es juga la classificació a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

De matinada tu fas veure que no em veus, que sóc a casa, a la vora dels teus peus.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. El pavelló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Durant la primera missa del seu viatge a Madrid, el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. Lleó també ha demanat a Espanya que mantingui la religiositat mostrada des de temps passats.
2: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
1: L'acte a la plaça Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i la celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la capital espanyola. I en política aquí a casa nostra, en una entrevista a La Vanguardia, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons ha dit Turull, ja haurien contactat amb ells. Turull, a més, espera les explicacions de Sánchez al Congrés sobre els darrers casos de corrupció abans de prendre decisions, però insisteix que la solució només ha de passar per la convocatòria d'eleccions. I més política, Jordi Martí ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser candidat a l'alcaldia de Barcelona a les municipals de l'any vinent. I en salut, els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació. I d'altra banda, l'Ska.fest de Tàrrega ha cancel·lat els últims concerts previstos per la propera matinada després que dos dels assistents fossin traslladats a un centre hospitalari. Tot i la suspensió de l'actuació de grups i el tancament del recinte del festival, passada la mitjanit, l'organització ha mantingut això sí oberta la zona d'acampada. I en els esports, victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria de motociclisme. El pilot de Cervera suma així la primera victòria de la temporada. Per la seva banda, en handbol, recordem que a hores d'ara comença la final de la Copa del Rei entre el Barça i el Bidasoa. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. El papalló 14 ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual durant la seva primera missa del viatge a Madrid. El pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i al mateix temps menysprear el seu germà. L'acte a la Cibeles ha plegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. D'altra banda, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat avui que el papa només es reuneixi amb víctimes de perfil baix durant la seva visita a l'estat. I la policia local de Blanes ha detingut un home com a presumpte autor d'un incendi que ha afectat l'antiga panificadora de l'empresa Safa, situada als afores del municipi. Les flames han afectat aproximadament 800 metres quadrats de zona forestal. El foc ha quedat controlat i extingit cap a les 4 de la tarda. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Acabem aquest cap de setmana que ha estat estable aquí a Catalunya amb un diumenge al matí que han tingut la presència abundant de molts núvols als íprims i una tarda que ha continuat sent molt tranquil·la. Això sí, creixement de nuvolades al sector del Pirineu i Prepirineu i unes temperatures que s'han enfilat per sobre dels 30-31 graus al Pla de Lleida, a la Vall de l'Ebre i també avui a la comarca del Bages. A Artés o Sant Salvador de Guardiola hem registrat valors per sobre dels 31 graus. Acabem, doncs, aquest cap de setmana com diem que ha estat molt estable i demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb un matí radiant, amb un cel molt net a núvols i a partir de la tarda una altra vegada aparició de ruixats, sobretot a comarques com el Ripollès, la Cerdanya o també a la Garrotxa. Temperatures que pujaran lleugerament. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona setmana.
1: I d'altra banda, els 5 catalans del vaixell Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament, segons ha confirmat el Departament de Salut. Els afectats van rebre l'alta ahir a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid i en bon estat general. I tanquem amb els esports en motociclisme. Victòria de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria. El pilot cerverí aconsegueix així la primera victòria de la temporada a MotoGP. I en bàsquet, el Barça jugarà les semifinals del play-off de la Lliga CB després de guanyar l'UQ amb Múrcia ahir per 76-100. Avui torn pel Joventut, que juga la classificació a la pista del Baskonia. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Continguts en xarxa.
1: La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
2: ¿Qué has encontrado?
3: Un lugar. He encontrado un lugar.
1: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
3: És maravilloso. ¿A que sí?
4: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
3: Lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
1: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
3: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
2: ¿Qué más?
5: ¡Yo tengo el poder!
1: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
6: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
7: Ya no hay nada más que decir.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Eduard París. El Papa Lleó XIV ha fet una crida a derrotar l'egoisme i la indiferència del món actual. Ho ha fet durant la seva primera missa del seu viatge a Madrid, on el pontífex ha dit que ningú pot agenollar-se davant del Senyor i menysprear el seu germà. Lleó també ha demanat a Espanya que mantingui la religiositat mostrada des de temps passats. L'escoltem.
2: Hi ha aquí una encomienda per l'Espanya d'avui i de mañana. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
1: L'acte a la Cibeles ha aplegat, segons l'organització, 1,2 milions de persones i la celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns dels carrers del centre de la capital. D'altra banda, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat que el Papa només es reuneixi amb víctimes de perfil baix durant la seva visita a l'Estat. Qui en plana de successos, la policia local de Blanes ha detingut un home com a presumpte autor d'un incendi que ha afectat l'antiga panificadora de l'empresa Safa, situada als afores del municipi. El foc s'ha iniciat poc abans de les 3 de la tarda i ha obligat a desplegar 4 dotacions de bombers i diverses patrulles policials. Les flames han afectat aproximadament 800 metres quadrats de zona forestal. El foc, però, ha quedat controlat i extingit cap a les 4 de la tarda. Donem ara un cop d'ull al trànsit, perquè a hores d'ara, a banda de les habituals retencions als diferents punts d'entrada a Barcelona, hi ha un parell de carreteres tallades. Per una banda, la C-17 a Aiguafreda en sentit Barcelona i per l'altra la T-11 a Reus en sentit Tarragona, totes dues a causa d'accidents. I en plana política, Jordi Martí Galbis ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per optar a l'alcaldia de Barcelona. Martí es converteix així en el primer precandidat a assolir aquest requisit. Recordem que Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas també han expressat la voluntat de presentar-se a la votació interna de Junts per ser el candidat a l'alcaldia de la capital catalana a les municipals de l'any vinent. I en els esports, victòria avui de Marc Marquez. Cervera suma així la primera victòria de la temporada a MotoGP. En handbol, el Barça fa uns moments s'ha imposat en la final de la Copa del Rei, la 13a consecutiva per a la secció, després d'imposar-se al Bidasso a Dirun per 37 a 17. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Eduard París. El papa Lleó XIV serà el primer que oferirà un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto el foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric d'aquest dilluns hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos els president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia avui fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. La descoberta de la placa es fa en el marc de l'any Gaudí i a les portes d'una setmana clau, com bé sabem, marcada per la visita a Catalunya del papa Lleó XIV, que procedirà a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I parlem també de mobilitat. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Caldés i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja. El pas alternatiu de transport per carrer, això sí, es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I un apunt polític. Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya, dubta de la seriositat d'una eventual moció de censura del PP al govern de Pedro Sánchez, perquè si ho fos, segons Turull, ja haurien contactat amb ells. En cultura, els castellers de Vilafranca han descarregat el 4 de 9 amb folre i agulla més matiner de la història en la Diada de les Colles Castelleres Campiones del concurs de castells celebrada avui al Vendrell. Els Verds també han fet el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre, i han rubricat la jornada amb el Pilar de 8 amb folre i manilles, tancant una actuació extraordinària amb dos games extra. I en els esports, ara mateix en joc, el pas a les semifinals de la Lliga CB de bàsquet entre el Joventut i el Baskonia, al descans 38. Qualsevol, l'Europa queda fora del play-off d'ascens a segona divisió després de la derrota a la pròrroga per 3-2 davant del filial del Celta. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...

0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Eduard París. Lleó XIV serà el primer que oferirà, el primer papa que oferirà, com diem, un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto al foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric de demà hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I d'altra banda, la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Avui fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. I canviem de tema. Les catifes de flors han tornat a ser les protagonistes del Corpus Christi a Sant Cugat del Vallès. Desenes de voluntaris han confeccionat avui 165 metres de catifes als voltants del monestir, 50 metres més que l'any passat, per preparar el recorregut de la tradicional processó del Santíssim. Des de Cugat Media ens ho explica Sergio Morales.
2: Enguany, però, la celebració ha tingut una mirada especial cap a la visita que el papa farà la setmana vinent a Barcelona. Diverses catifes han incorporat els colors del Vaticà, el groc i el blanc, i també el lema de la visita, el seu, la mirada. Mossèn Emili Marlès és el rector de la parròquia de Sant Pere d'Octavià.
3: També és una alça de mirada cap a Jesús, però una alça de mirada també cap a les persones que més ho necessiten, no? que també hem d'aixecar com els ulls del mòbil per veure les dificultats que estan passant persones, i per això sempre Corpus està molt lligat a Càritas, perquè la col·lecta d'avui, que és una col·lecta especial, va tota per Càritas.
2: Després de l'ou com balla i la confecció de les catifes, la jornada ha culminat amb la missa solemne, la processó sobre les catifes i una ballada ja tradicional dels geganters de Sant Cugat.
1: I un apunt polític. La periodista i diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Es converteix així en la segona precandidata a assolir aquest requisit després que l'actual president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, hagi anunciat aquest matí que també havia aconseguit els avals. I en els esports, el Joventut es classifica per a les semifinals de la Lliga CB després de guanyar el Baskonia per 88 a 96. Els badalonins s'enfrontaran ara al València Bàsquet. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Pisa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Eduard París. Lleó XIV serà el primer papa que oferirà un discurs al Congrés dels Diputats. Ho farà a l'Equador d'un viatge en què ha contraposat la fe i l'acció de l'Església als plantejaments identitaris que poblen el món de fantasmes i enemics. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto al foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric d'aquest dilluns hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG. I la ciutat de Barcelona ha fet un homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Avui fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, precisament a l'alçada del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. La descoberta de la placa es fa en el marc de l'any Gaudí i a les portes d'una setmana clau marcada per la visita a Catalunya precisament del papa Lleó XIV, que procedirà a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I en mobilitat, Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'aquest dilluns el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Caldés i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I en política, la periodista i diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, ha anunciat que ha aconseguit els avals necessaris per concórrer a les primàries de Junts per a l'alcaldia de Barcelona. Calvo es converteix així en la segona precandidata a assolir aquest requisit després que l'actual president del grup municipal, Jordi Martí, hagi anunciat aquest matí que també havia aconseguit els avals. I en els esports, el Joventut de Badalona es classifica per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el Baskonia per 88-96 gràcies a una gran actuació de Ricky Rubio, autor de 23 punts. Els badalonins s'enfrontaran ara al València Bàsquet. A l'altra semifinal també hi haurà un representant català, ja que el Barça s'enfrontarà amb el Tenerife. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Mercedes.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.